0: Radio Balear.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Radio Balear. Estamos en el aire.
1: S'estan apropant les festes de Sant Joan de Ciutadella i l'Ajuntament llança una nova edició de la campanya informativa i de conscienciació per les festes de Sant Joan sota el lema «Sant Joan és viu així», una expressió ben arrelada que es converteix novament en l'eix central d'una acció comunicativa destinada a reforçar el sentit autèntic de les festes i a posar en valor els seus principis fonamentals al respecte al sentiment i la tradició. La campanya s'adreça especialment al públic més jove de Menorca, de les Illes Balears i de Catalunya, amb l'objectiu de prevenir conductes incíviques que amb el pas del temps s'han associat erròniament a la celebració. Per aquest motiu, la iniciativa ofereix missatges i recomanacions clares per ajudar a viure Sant Joan d'una manera més respectuosa i fidel en els seus valors. L'espot principal de la campanya es difondrà per la televisió autonòmica de les Illes Balears i a la plataforma digital 3.cat per arribar al públic objectiu, a més dels canals habituals com el web municipal, les xarxes socials oficials i els vaixells de les navilieres que connecten amb Menorca. Així mateix, el port comercial s'instal·laran lones amb els principals missatges de la campanya. També s'emetran falques de ràdio, les principals emissores de Menorca i Mallorca. Igualment, es distribuiran cartells a diferents espais de la ciutat i s'editaran fulletons informatius amb dades actualitzades, mapes amb la ubicació dels aparcaments, informació sobre la història de la festa, recomanacions de seguretat i indicacions de mobilitat. La campanya manté les principals accions desenvolupades en edicions anteriors, tot adaptant-ne alguns elements i canals de difusió per optimitzar els recursos disponibles. Entre les iniciatives que es reediten després de la bona acollida dels darrers anys destaca el seguiment en temps real de la comitiva durant el diumenge d'esver, el proper 21 de juny, el dissabte Sant Joan i el dia de Sant Joan. Aquesta acció és possible gràcies a un dispositiu de geolocalització que durà el fabioler i que permetrà compartir la seva ubicació en directe perquè la ciutadania pugui conèixer en cada moment on es troba la comitiva i planificar millor la seva participació en la festa. La campanya també manté la seva vessant educativa i preventiva. En aquest sentit, s'han dut a terme sessions informatives a instituts de Menorca i Mallorca impartides per policies tutors, així com diverses sessions celebrades fa unes setmanes a Sant Joan de Missa, amb la finalitat de transmetre a diferents públics els valors essencials de les festes de Sant Joan. Per darrer lloc, dir que l'Ajuntament de Ciutadella vol agrair la implicació de totes les persones i professionals que contribueixen any rere any a fer possible la celebració de les festes. Al mateix temps, fa una crida a la ciutadania perquè visqui Sant Joan amb responsabilitat, respecte i estima per una tradició que forma part del patrimoni col·lectiu de Ciutadella i que contribueixi a preservar-ne l'essència per les generacions futures.

Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores

0: Hores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, la llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la Terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes. Una experiència única per als sentits.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: L'actualitat és qui mana i ens agrada aquí a la sintonia de Ràdio Balear tenir persones doncs, per analitzar, donar la seva opinió de tot el que està succeint en el nostre voltant. I una d'aquestes persones que ens agrada escoltar les seves opinions, la seva anàlisi, és el senyor Miquel Ramis. Senyor Ramis, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia a tots.
0: Bueno, no hi ha setmana que sigui intensa, no?, en temes d'actualitat, temes polítics i, sobretot, de temes de presumptes casos de corrupció que afecten el voltant del PSOE i també del president del govern. I aquesta setmana, concretament, una setmana intensa en temes judicials. Ahir, com se sol dir, la vistilla amb na Begoña Gómez, la dona del president. Demà hi ha previst, demà i dijous, també la declaració de l'expresident Zapatero per el tema cas Plus Ultra i també de les joies, ja que el jutge finalment ha rebutjat aplaçar la compareixença sobre aquest assumpte, sobre les joies. Bueno, s'està complicant les coses en el partit, però sembla, una vegada més, que no va amb ells, no, senyor Ramis?
1: Bé, però, miri, és evident que si va amb ells, i jo crec que davall tot això hi ha una tensió continguda, latent, que jo crec que arriba a qualsevol àmbit i qualsevol capa del Partit Socialista. No només, i això tal vegada sigui el més important, del Partit Socialista. Jo vull pensar, perquè crec que no hi pot haver ningú que sigui tan insensible en això, que també arriba en els socis de govern del Partit Socialista, i això és l'important. Això és l'important de veres. És a dir, en Pedro Sánchez i els seus ministres del Partit Socialista se mantenen en el govern per la cara dura que tenen.
0: Sí.
1: Però no només per la cara dura que tenen. Si no hi hagués qualcú que els mantingués i que digués, val, venga, moció de censura i nosaltres la votem per convocar l'acció, que és el que els ha proposat el Partit Popular, no se podrien mantenir. El problema és que en aquests moments el PNV, Bildu, Junts, Compromís, Esquerra Republicana són tan responsables del que està succeint com el propi Partit Socialista, si no més, perquè el Partit Socialista en el final té un objectiu, que és mantenir-se en el poder. Aquests altres no tenen ni siquiera aquest objectiu, aquests altres només estan aquí per a que no venga l'altra dreta, vamos a aguantar a l'altra izquierda. Bé, ja m'ho pareix que és absolutament irresponsable i m'ho pareix que, com li deia abans, tant o més responsables són els socis de govern com el propi govern socialista, que jo els entenc que, donades les circumstàncies que estan patint, saben que tenen una mala perspectiva electoral i s'aferren en el càrrec, s'aferren a la poltrona, i, evidentment, en el cas d'en Pedro Sánchez s'està jugant, jo diria, que el seu propi futur personal, no ja de la seva família, seu.
0: Cada dia anem coneguent detalls dels informes de Saúco, no?, que s'ha presentat en els jutges. I, bueno, s'ha conegut que el PSOE va activar la cloaca 16 hores després de la carta de Sánchez, aquells famosos 5 dies que es va prendre de reflexió per arribar a dir que, bueno, estimava molt a la seva dona. Doncs bé, s'ha sabut que Ferraz va ordenar assumir les despeses de Díez a la setmana següent de que Sánchez es prengués aquests dies de reflexió. I, a més, el 58% dels socialistes demana la dimissió de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que també està entredit la seva labor, no?
1: Sí, que Pedro Sánchez, quan va agafar aquells 5 dies que va tenir el país aturat perquè ell s'havia de pensar, estava fent una comèdia pròpia de les pitjors, de les comèdies bufes que se feien a l'edat mitja, jo crec que això ho sabíem tots, que l'únic que feien a Pedro Sánchez era comèdia. Però, clar, el problema és que quan tu sumes 2 i 2 i efectivament te donen 4 i dius, cony, aquest tipus el que va fer va ser guanyar temps i, de qualque manera, enganem-nos a tots per muntar aquesta estratègia de fang, de corrupció, de corrupteles per intentar manipular les institucions de l'Estat. Bé, encara si val, si encara se pot fer més, encara xerra pitjor de la catadura moral de Pedro Sánchez i tots els que estan voltant ell. Res nou, en el que respecta a Pedro Sánchez. Torna a estar allà mateix, els qui el volten, els qui l'enrevolten, els qui poden votar la moció de censura, els qui l'aguanten, jo no sé aquests, quina catadura moral o ètica tenen, per aguantar aquestes corrupcions, aguantar aquest terrorisme d'estat, perquè la veritat és que tenen sequestrat un país, ja quan hi ha els terrorismes d'estat, tenen sequestrat un país, i s'estima més això que no donar una opció a la gent que voti. És evident que la gent que vota es dona una opció que voti.
0: El que és greu, senyor Ramis, també és que, segur que en aquest cas s'ha quantificat el cost econòmic de la trama organitzada per interferir, no?, els procediments judicials i desprestigiar en els propis investigadors. Segons un nou informe de Saúco, s'hauria destinat fins a més de 330.000 euros a pagar advocats, un pis de reunions a Madrid, un mitjà de comunicació afí al PSOE i una dotzena de viatges amb avió i tren per Leire Díez i denunciant del fiscal José Grinda. És que són assumptes molt, molt greus, no, senyor Ramis?
1: Sí, a més, és el que dèiem, és corrupció d'estat, és terrorisme d'estat, això, escolti, se trata de sequestrar la voluntat dels espanyols per un grup de persones que en el final encara tenen 60 cara dura de dita que ho fan pel seu propi bé. Sí. Vull dir, com que tots els espanyols són imbècils, pel seu propi bé, nosaltres hem d'administrar el que necessiten els espanyols, els hem de dir el que necessiten i nosaltres hem d'executar el que necessiten. Val, això se diu sequestrar la voluntat dels espanyols. I jo el que no ho puc entendre ja, perquè, en fi, seguir això, és que després vegis unes prospeccions electorals i vegis que el PSOE té un vot proper entre el 25%, un de cada quatre vol seguir votant el PSOE. Escolti, miri, jo no ho sé, jo no dic que votin el PP, quedi ben clar. Però el que sí els dic és que no han de votar la corrupció de Pedro Sánchez i de tots els seus ministres. Escolti, que voti el Partit Nacionalista, que voti el que vulguin, però escolti, que hi hagi un de quatre votants, que a pesar de tot això, segueix qui creguent en Pedro Sánchez, han de ser absolutament gent que no pensa en el cervell, és a dir, gent que pensa en la vítsera, no pensa en el cervell, pensa en la vítsera. I per tant, jo això és el que... No ho puc entendre, no ho entenc.
0: I activar la persecució per part de la directora general de la Guàrdia Civil a membres del mateix cos, no?, que,
1: manipulació de les institucions de l'Estat, sí. La manipulació de Suco, la manipulació del Consell General del Poder Judicial, la manipulació de FIS, la manipulació... Escolti, estan manipulant tot, tot absolutament.
0: I és curiós sentir a membres del govern dir, en el cas d'en Zapatero, no?, que sí, que la justícia faci la seva feina, però a la vegada diuen que hi ha jutges que estan prevaricant, no?
1: Sí, però no s'atreveixen a donar cap nom.
0: No.
1: És a dir, l'únic que fan és com he dit. És a dir, l'Òscar López aquest, un senyor ministre, diguent, sí, hi ha jutges, què tal? Digues quins. Perquè és igual que si jo digués, hi ha ministres que són retrasats mentals. Però quins? Bueno, és evident que són retrasats mentals, està molt mal. Però quins? Escolti, me digui qui, perquè clar, això és un ministre d'Espanya, no és Miquel Ramis que dona la seva opinió per la ràdio, el ministre d'Espanya representa els espanyols. Per tant, si s'ha de dir quin jutge, i s'ha de tenir les conseqüències, i si no, ha de ser més prudent, i ha de deixar... Jo no ho sé, vull dir, és que això és una qüestió de responsabilitat política. Escolti, que jo li digui que en aquest moment dins del govern d'Espanya hi ha una sèrie de ministres que són un de Cebrà, com l'Òscar Puente, o l'Òscar López, o traïdors d'Espanya, com en Marlaska, miri, jo ho dic, perquè a més penso que és vera, i a partir d'aquí, si no és vera, és que me diguin coses. Però és que jo crec que que és una evidència, i excel·lència de Mar del Descans al tema de Ana González, la directora de la Guàrdia Civil. És que això, en el jutjat de Guàrdia, escolti. Però, sap que se va reunir amb l'aire tal, tres pits, i vostè que és el jefe d'Ana González, és incapaç de donar-li explicacions, no només és incapaç, sinó que la defensa. Bueno, vostè s'està fent corresponsable d'aquestes reunions. És que és evident que això ha de ser. I vostè és ministre d'Espanya? I vostè ha estat jutge? I vostè sap el que està bé i el que està malament? I després, a part del que està bé i el que està malament, que això és una qüestió d'ètica, sap el que és la justícia. És a dir, què és que està fora de la llei i què és que està dins la llei. I això no és una qüestió ètica, és una qüestió de justícia. I en Mar ha jutge. Per tant, ja que val que li digui, és que i perdoni, i tot junt, cap allà mateix. Sí. No pot ser mai que un de cada quatre votants encara vulgui votar el Partit Socialista. I no dic que hagin de votar el PP.
0: Sí,
1: que quedi clar.
0: Sinó altres alternatives, no?
1: Però...
0: Per altra banda, també es preveu que aquesta setmana, el manco, o com a molt tard la setmana que ve, el Tribunal Suprem podria fer pública la sentència del cas Mascaretes, no? Segons s'ha pogut saber, el Tribunal podria emetre directament sentència. Els set magistrals de la sala de lo penal, doncs, ja han arribat a un acord per unanimitat en les condemnes de Nàbalos i en García, mentre encara estan continuant deliberant sobre la condemna a aplicar en Víctor de Aldama.
1: Bé, vull dir... Emili, jo li puc dir el que desig, sí, perquè al final els tribunals són així com són. Jo el que desig és que els condemnin a tots. Però a Can Aldama, precisament perquè ha xerrat, i perquè ha denunciat, i gràcies a ells ha volgut seguir això, la condena sigui el més petita possible. Tant si hi ha més gent que estigui ficada dins aquest tema del Partit Socialista, que se'n doni compte que, cantant, els hi va bé la cosa. I comencin a cantar, tots. Tots. Per tant, jo crec que això que fins ara sempre s'ha fet a Espanya, que és de qualque manera condonar en els que ajuden i col·laboren en la justícia, crec que s'hauria de fer més que mai. Si de qualque manera se va menjar també, que és el que ha passat. És que hi ha un moment que és que parell que no sabem què és que pot passar i tal. Anem a veure. És a dir, anem a veure. Jo ja ha arribat un moment que amb aquestes qüestions que s'ha de separar perfectament, o jo ho separo almenys, el que és la legalitat de lo que és ètica. Jo no tinc cap dubte que pot ser el govern de les Illes Balears i la Francina Armengol, des del punt de vista de la legalitat, el tema de les mascaretes, pot ser, és possible, no dic que hi hagués així, sortint sense cap condena, és possible. Però des del punt de vista de l'ètica, escolti, la Francina Armengol està absolutament invalidada per tornar-se a presentar en aquesta comunitat a qualsevol lloc. És que no ja quan se presentava, ja crec que m'ho recordem tots, jo almenys me'n record, que se presentava davant la Zinc i no la votava ni els Zinqueros, perquè sí, la foren gent bé. No ja per presentar-se aquí, sinó perquè ella va agafar 4 milions i mig d'euros i els va tirar amb mascaretes que no sabien per res, i ho va fer per, jo vull pensar, no sé si és o no, per intentar ajudar en el Partit Socialista, en Encoldo, en Aldama, en Avalos. I en el final se van subministrar unes mascaretes que no han servit per res. Només per això, sí, que potser des del punt de vista de la legalitat no està bé. Des del punt de vista de l'ètica i l'estètica política, la Francina Armengol està absolutament invalidada per tornar-se a presentar cap elecció a les Illes Balears, sense cap dubte, per una qüestió ètica.
0: Fa un moment, senyor Ramis, s'ha conegut la notícia de que Junts ha registrat una esmena per forçar una votació que Sillesqui en Sánchez adelantar les eleccions. El text dels independentistes, que es votarà dijous, demanen al president del govern proposar la dissolució de les Corts Generals i convocar eleccions generals. Què en pensa?
1: Aquests pericors de Junts, perdoni que sigui tant d'això, saben perfectament que aquestes proposicions que se fan en el Parlament quasi bé mai, no sé en aquest cas concret, perquè m'ho acaba d'explicar vostè i ja no ho seguia, sí, són d'obligat compliment. Normalment, això solen ser brindis al sol. Vull dir, proposició no de llei perquè se faci no sé què. Vale. Res, no serveix per res, això. Si Junts no fossin un perico, és que ho són, un perico, i volguessin de veres que hi hagués eleccions, ho facin d'una altra manera, que se'n vagin i firmin per escrit que apoyaran la moció de censura contra en Sánchez per posar una persona de tràmit durant 2 mesos i convocar eleccions. Això sí que serveix. I això sí que serveix per qualque cosa. Lo de més, brindis als sols, juegos florales... Bé, el que ve fent juntes darrers, Junts, Esquerra Republicana i tots aquests els catalans, sí, el que venen fent fa quasi 2 anys. Juegos florales de primavera. Res. Van res.
0: En qüestions de les nostres illes s'ha conegut ahir concretament una enquesta per última hora que bueno, donava victòria en el Partit Popular que fins i tot podria russar la majoria, no? I es declive del PSOE que perdria diputats. En altres enquestes, fins i tot, es deia que el PSOE baixaria 5 punts en les properes eleccions autonòmiques, senyor Ramis.
1: Bé, se'n recorda que li he dit que jo el que no puc entendre és que hi ha encara un 20 o 25% de gent que vulgui votar el PSOE.
0: Sí.
1: Li dic exactament el mateix. És a dir, no ho entenc, no entenc... que hi hagi tanta de gent que encara vulgui votar el PSOE. Per tant, a mi que me diguin que n'hi ha un 25%, perdoni, que perden tots aquests escons en el Parlament de les Illes Balears i tal, pots m'apareixen. Dic en sèrio, no és per... Pots m'apareixen després del que ha fet la Francina, després de les coses que diuen aquesta gent, i de qualque manera jo troc que m'estan posant en bandeja.
0: Sí.
1: No per lo bé que està governant el Partit Popular bueno, a nivell del govern, del Consell i de l'Ajuntament de Palma, sinó per lo malament que estan fent l'oposició al Partit Socialista. I m'apareix una diferència encara poca. M'apareix que hi podria haver més diferència. Jo l'únic que demano és que tant el Partit Popular com vots quan se vegi el reflex d'aquestes votacions, atenguin, escoltin el que han votat els ciutadans i governin, se diguent tots dos un poc, comprenguent a l'altre, i governin d'una forma raonable, curada, tranquil·la i sense els aldarulls que mos tenen acostumats a aquesta darrera legislatura, que cada 3 o 4 mesos, quan no teníem un disgust a dins... el pacte PP Vots el teníem dins Vots tot sol, ell tot sol ja sempre estàvem per muntar, per muntar pollos. Per tant, jo crec que això forma part de la normalitat. El que no trobo normal és que encara el Partit Socialista tingui tant de vots i crec que PP i Vots, o Vots i PP, més igual que sigui primer, han de tenir coneixement i han de governar en coneixement. Fins ara no ho estan fent massa en això, encara s'estan breant massa entre els polítics.
0: Una darrera qüestió, senyor Ramis. Va tenir oportunitat de veure el partit de la selecció espanyola i s'estrena?
1: No, m'han dit, Sara, ja m'han dit gust, el bé que anava això. El bé que anava aquesta entrevista xerrant de política i ara me xerra de la selecció espanyola.
0: És que no li volia demanar pel Mallorca, tampoc, després de Michelis que se'n va.
1: Miri, estem en el mateix nivell, sí. Selecció espanyola i Mallorca. Allò que diuen allà, quan tens... la mort cerebral, fa el grama plano.
0: Sí.
1: Ja, això és el que hi va a Espanya, ja espero que recuperem els pacients, espero que se reactivi, espero que hi torni l'activitat cerebral, però dramàtic, és a dir, la veritat, aquella gent de Cabo Verde, molt simpàtic, m'acabem superbé, perquè van fer el que van emporar,
0: sí.
1: Però no se van haver d'esforçar molt, no? Vull dir, és que l'Espanya va ser terrorífic. I ja que vostè m'ho deia, li diré, i la Mallorca, prescut. Vull dir, jo sempre he pensat que un senyor que se va fitxar per mantenir la Mallorca primera no té cap sentit renovar-lo al cap d'una setmana. Perquè, escolti, ell va venir per mantenir la Mallorca primera i va acceptar que en l'equip que tenia, la plantilla que tenia, podria mantenir la Mallorca primera. Bueno, doncs mos du segona... se'l renova el cap de dos dies i el cap de cinc ell diu que se'n va. Mira, un despropòsit total i absolut, i el Mallorca, la direcció deportiva del Mallorca, s'està cobrint de glòria, vull dir, i òbviament la direcció deportiva del Mallorca està aquí on està, perquè el president Colbert, vol que hi estiguin, i per tant, darrer responsable, el president i la junta directiva dels americans. Que costi, que són els que posen els dobles, no?
0: Sí.
1: I, per tant, són ells que han de decidir. Però, bueno, ells poden decidir i nosaltres poden dir que s'equivoquen, no?
0: I ahir deien des del Mallorca, en Alfonso Díaz, que, bueno, que encara és molt pres per començar a xerrar de fitxatges. I després passa el de cada any, no? Que arriben dos dies per acabar el període de fitxatges i no tenen a ningú, encara.
1: Enguany encara és més dramàtic, me perdoni.
0: Sí.
1: Enguany no tenim ni entrenador. Enguany encara és més dramàtic. Ja no és que no tinguem plantilla, és que no tenim entrenador. És a dir, no sabem què passarà en aquests moments. És a dir, me vaig sentir també gerent de negoci, no sé què nom, Alfonso Díaz.
0: No, Alfonso Díaz, sí.
1: Dient, si volen el nostre entrenador que paguin 2,5 milions, vale. I nosaltres què fem? En qui posarem? És que, clar, en fi, jo tinc fe en que la selecció espanyola se recuperi.
0: Sí.
1: O el Mallorca ho veig més difícil.
0: Doncs veurem què passa amb el Mallorca i la selecció espanyola i també amb els altres assumptes. Senyor Ramis, com sempre, és un plaer escoltar-lo aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
1: No, és meu. Gràcies a vostres.
0: Gràcies, fins un altre. Adéu, bon dia.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. Esa es María, Can Can Can Canoli.
5: Can Canoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
4: Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
8: Radio Balear.
0: Nos vamos ahora con un poco de Hombres G. ¿Por qué no ser amigos? 13 minutos para llegar a las 2. Seguimos aquí en el matinal de Radio Balear.

0: Radio Balear.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 3è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
4: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-10-41.
3: Restaurante italiano, italiano, italiano.
5: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
3: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
2: Italiano, italiano, italiano.
6: Sanostra Radio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

No té portes ni baulons a casa seva. Té només una murada que ja es veia, on passegen estrangers i sargantanes, on es troben ionquis beates i fulanes. Tothom pot entrar tranquil a casa seva. Un cert aire babilònic s'hi respira, però ella parla llengües, no es regira. I amb un cop de commencer molt educat,

Els pirates malvats no atornin estrafalària, amiga de tothom. És discreta, elegant, és distingida. Es vesteix amb jeans i se defina. No és que sigui realment un monument, però arreglada ja no està tan malament. No oblideu que malgrat tot ja no és canina. Té prostíbuls, molts d'hotels i algun palau, llocs que esperen l'arribada d'un

bé tindrem la festa en pau. Amiga de tothom, senyora indispensable, que el mare que te vigila et conservi hospitalària i els pirates malvats no tornin estrafalària. Amiga de tothom,

0: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
1: L'art torna a prendre els carrers de Manacor en una nova edició de la Nit de l'Art 2.0, una cita imprescindible per descobrir el talent local, viure experiències creatives i gaudir d'una ciutat transformada per l'art. Dissabte 20 de juny, a partir de les 18 hores, 40 punts d'exposició per tot el centre de Manacor, convertint els carrers, comerços i espais singulars en espais de creativitat i expressió artística. Veniu a participar de la Nit de l'Art 2.0 a Manacor, Ajuntament de Manacor.
2: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Buenas festas.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
5: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor. Es la jungla de José Antonio Avellán.
6: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. El 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.